0: Joaquín López Bustamante, Radio 5, Todo Notícies.
1: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba

amb el sarró i la bota a l'esquena, amb un bastó a la mà. Se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures.

la bossa buida i el carro ple. D'arròs, tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. Les velletes capencidetes cap a l'església van caminant